O DJ Milton que vai te empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, ha, ha, ha, ha.